0: sisplau!
1: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats!
0: Un, dos, tres!
1: Bé, ja ho tens. Som-hi.
0: Cerro el equipo, va!
1: Poquito menos ya y arriba, bien, va! Para.
2: La merda, puto vídeo.
0: M'esteu torrant els ous! Tots!

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't amb Ràdio

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Thank you.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
0: Vamos a aguantar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Sempre anava atabalat i deia...

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Assessorament financer. Operador de grua amb pop. Persona cuidadora interna caps de setmana. Persona cuidadora interna entre setmana. Promoció de venda de fruita.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

0: to hear this song in the fucking radio, man!
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Assessorament financer. Operador de grua en pop. Persona cuidadora interna caps de setmana. Persona cuidadora interna entre setmana. Promoció de venda de fruita.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.
2: Una cala a l'estiu i el solet birrama ben fresqueta. I el color moreneta al teu pit que reflexa els meus ulls.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.

0: fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassionat.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Canta'm-hi aquesta tornada, que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

que bonica era aquesta Roberta. Un tema memorable de la Itàlia 60 que ve lligat amb el que avui tenim amb aquest Para que no m'olvides. Per què Pepino Di Capri si és dels 60? Perquè quan estem enregistrant aquest Para que no m'olvides, justament fa 2 o 3 dies ens va arribar la notícia de la deuda de Pepino Di Capri, un gran de la música italiana amb aquest nom tan curiós. Avui no cal dir-ho, que quedarà pendent la segona part d'Itàlia 70, bateria de cançons.

Per tant, doncs, el nostre comiat en forma de bones cançons. Un dels precursors de la música italiana més comercial, més fàcil, de la dècada 60. És el Twist de Saint-Tropez, una de les platges que en aquella dècada va posar-se molt de moda. Saint-Tropez, a la Costa Blue francesa. Per tant, d'entrada, homenatge amb aquest home de nom curiós, ranciament italià, Peppino Di Capri, Roberta Twist de Saint-Tropez, o aquesta cançó que parlava d'una melancolia. Te'n recordes? Benvingudes, benvinguts. Bon cap de setmana, bon record. Ets a la millor sintonia. Para que no m'oblides, tres dècades de records.

Gràcies, amic Ernest. Quin gran artista, quin gran cantant, quina bona gent. Amb el seu estil de música italiana, amb el seu estil de, també, de les cançons de Mocedades i el Consorcio, i amb l'estil de la música que tu vulguis, sempre l'amic Ernest González. Una festa garantida on sigui. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. En sintonia, remember, cap de setmana, 2 hores, 120 minuts. 3 dècades, tercera dècada, i aprovança ja al rodó dels 30 anys, molt aviat. Ens va quedar pendent d'una segona part de... un espai que es deia... Itàlia 70, bateria de cançons, segona part. La primera part, déu-n'hi-do, la música que vam sentir. Repassem Lucho Battisti, Santo California, Drupi, Marcela Vela, Gianni Vela, Richard Cocciante, Colas, Umberto Napolitano, Nicola Di Bari, Albano y Romina Power, y Cugini di Campagna, Ricky e Poveri. Ui, Luca, queda... Per exemple, una de les grans veus de l'Itàlia 70 ja de la recta final, a veres cantants de la nova generació, però diversos altres ja que a finals de la dècada van apuntar-se i van seguir també cap als 80. Se'n recordeu, tu, you remember that, aquest cantant també, amb un nom ranciament totalment italià, genuïnament italià, que es deia Toto Cutugno. Te'n recordes aquelles cançons com aquella... Dona, dona mia, mia. Mira, que possessiu el Toto Cutugno, però que bé cantava, amb la seva veu ronca. Para que no me olvides, Itàlia 70, segona part. Toto Cutugno.

Mia, mia, mia, dona, dona mia, Toto Cutugno. Molt bones cançons. Aquesta cançó romàntica o aquesta dedicada a la seva terra, a la seva Itàlia. Ja sabeu que els italians són molt, molt, molt de la seva terra. És una cançó preciosa que es diu L'Italiano. D'Itàlia va la cosa avui. Para que no m'olvides, des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, una salutació ben cordial de Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, extensiva amb els companys i companyes de les diferents emissores d'arreu del país.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides. Un programa original de Joan Enric
0: Vidal. 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
2: Curiosament, Salvatore Adamo sempre l'hem tingut com a cantant francès, però el seu nom indica clarament que és d'arrels italianes. Salvatore. Do you remember d'Adamo? Francès, també Montpeu a Bèlgica, amb algunes etapes de la seva vida, però fins que dia definitivament a París, amb la seva estimada Nicole. Sur la lune. Adamo, a la dècada 70 que ens ocupa amb aquest especial, encara gravava bones cançons. Aquesta és de la dècada 70 de Salvatore Adamo, un tema amb ambient futurista. A tema en si la lluna. Mañana en la luna. Francès, sí, però arrels italianes. I, per tant, també a la bateria Itàlia 70 Adamo.

es mi vida. ¿Qué voy a hacer si ella me eligió? Sé Madrid es mi vida. Cançons del Salvatore Adamo. Amb arrels italianes, Sicília. Però ha vingut durant molts anys, pràcticament tota la seva vida, a París. Oh, Majolí. Cançons, encara gravacions que va fer Adamo abans de retirar-se de les gravacions als anys 70. Mañana en la luna de Mencer la luna y sé ma vie, es mi vida. A partir d'aquí, reposicions, regravacions i moltes actuacions i per molts anys encara, Salvatore Adamo. Se'n recordeu d'aquesta cançó de New Seekers, un grup eurovisiu? Hi ha cantants que segurament hi ha, a part dels clàssics, dels exitosos, dels coneguts, que tu potser havies oblidat de la també Itàlia 70. Pensem en Baglioni, pensem en Lucio Battisti, pensem en molts, Mattia Bazar. Però hi ha un cantant que als inicis de la dècada va començar a fonamentar la música italiana de la nova generació, de la nova dècada 70. Massimo Ranieri. Amb cançons com aquesta, L'amore è un attimo, aquí batejada com Perdón, cariño mío, para que no me olvides.

0: Serà que no m'hi oblides, el programa líder dels caps de setmana a la teva emissora.
1: Massimo Ranieri, boniques cançons. N'hi ha una que va ser el seu primer gran èxit, que es deia Roses Rojas. Te'n recordes d'aquesta cançó?

Rosa Rojas, 1970. El primer èxit de Massimo Ranieri. A que l'havies ja oblidat, aquest? Que bé cantava. Para que no me olvides, segona entrega de la bateria de conjunts i cantants de la Itàlia 70. Bon recorregut en la primera i amb aquesta segona entrega. També grans dames de la música italiana ens contemplaven amb aquella dècada 70. De fet, la Iva Sanicci ja venia de la dècada anterior, però quan va arrelar totalment en el món de l'èxit va ser als anys 70. El màxim exponent de la Iva Sanicci, moltes cançons, moltes balades, va ser aquesta cançó. Una cançó pacifista, un cant a la pau. Te'n recordes d'aquella riba bianca ribanera? Aquí batejada com l'orilla blanca, l'orilla negra. Iva Sanicci, encantadora.

que bé cantava la Iva Sanichi. La riba bianca, la riba negra, la orilla blanca, la orilla negra. Parlant de grans dames de la música italiana, dècada 70, no podem mai oblidar l'Ornella Vanoni i aquesta preciosa cançó que tantes versions ha tingut arreu del món. L'Appuntamento.

0: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Penedès.
1: Para que no me olvide amb la veu de Joan Enric Vidal.

De cantants també hi havia bons conjunts. Aquest matí Abazar va destacar moltíssim en grans cançons. El seu primer gran èxit va sonar moltíssim. Va ser número 1 indispensable a l'hora de la música lenta i romàntica. Aquest mític coi dedicatòria. Solo tu, només tu. Com podríem dir amb una cançó d'altres temps i èpoques, Only You. Matí Abazar també van tenir cançons molt curioses i que van sonar força. Va ser el seu segon èxit. Bateria Itàlia, 70, segona part, para que no me olvides. Se'n recordeu d'aquell curiós Mr. Mandarino?

Els conjunts, com podrem veure amb aquesta segona entrega del Para que no m'olvides de la Bateria Itàlia 70. Aquest va ser el seu darrer gran èxit, De matí a bazar, amb títol molt suggerent, molt suggestiu. T'hi sento, et sento, vés a saber com, però escolta'ns bé, eh? I no perdis mai sintonia, Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Cap de setmana, 2 hores, 120 minuts, 3 dècades.

t'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

0: Que bonica era aquesta cançó, Sabato Pomeriggio, dissabte a la tarda. Claudio Baglioni, una de les grans sensacions de la dècada Itàlia 70. Un gran baladista, Baglioni, sense més paraules. El seu gran èxit, Sábado por la tarde. Però la cançó que va ser la seva tarja de presentació és un tema entranyable, memorable, de mil i un bons records. Què dic bons? Excel·lents records, pensant, sí, en tu. I és que diu que les coses petites sempre tenen el seu punt i encant. Ja sabeu aquella frase que no repetirem ara. Questo piccolo grande amore, versió italiana del primer èxit, que va ser la seva tarja de presentació de Claudio Baglioni. Pequeño gran amor, petit gran amor, qui no l'ha tingut? Do you remember? Itàlia 70. Segona entrega, Baglioni. Piccola grande amore, che bonica.
1: Quella sua

amb lo bonica que és la primavera. La Loretta Goggi va dir la maldita primavera, maledetta primavera. Que bonica la cançó, no obstant, eh? Bateria Itàlia 70. Loretta Goggi va cantar en solitari, però al cap d'un temps va fer tàndem amb la seva germana i van sortir les germanes Goggi. És a dir, la Loretta Goggi i la Daniela Goggi, per cantar un tema que no era gens romàntic, era un tema molt mogut, alegre, ideal per hores de festa, hores de goig, hores de bona diversió. Tant recordes de les germanes Goggi. Ella primer solitari, després amb la Daniela, i aquell Estoy Bailando. Do you remember? Va ser un tema molt diferent de la maledeta primavera. Para que no me olvides. Cap

Para que no me olvides, la banda sonora d'Arde Vida. Sempre en cap de setmana, portant-te bona música, bons records i moltes més coses. Oli! D'entrada ja li hem fet el nostre homenatge a Pepino Di Capri amb la Roberta, el twist de Saint-Tropez, aquella melancolia. Adeu, home de bona música, amb les seves ulleres fosques i cantant temes de sempre. Itàlia 70, para que no me olvides. Aquesta et sona perquè també ens havia fet viure molt bons moments, sensacions, petons, paraules, abraçades. Ai, m'he quedat sense veu. Dame solo un minuto. Amb un minut pot haver-n'hi prou per moltes coses.

0: En terra de solistes també, a la dècada 70 van aparèixer molts bons conjunts. Entre ells, I Pull. I aquesta cançó, la de més èxit d'aquest conjunt, que a Itàlia en van tenir molts més. Aquí va sonar moltíssim aquest Dame solo un minuto. Per a que no m'olvides, cap de setmana sempre 2 hores 120 minuts arreu del país per les zones màgiques de la ràdio d'aquesta emissora que ara escoltes, una coproducció des de Canal 20 Ràdio des del Bressol del Penedès o per les xarxes arreu del món, a la teva tablet mòbil, al teu ordinador, on tu vulguis. Avui en dia tot és possible, no hi ha impossibles. Pancho Viola, una de les sintonies del Para que no m'olvides més clàssiques de Patrick Hernández. Para que no m'olvides, sempre en cap de setmana, 3 dècades. Tornem cap a la Itàlia 70 i, com no, amb els seus solistes i conjunts de segona generació. Després de la primera gran generació dels anys 60, els 70 i també després dels 80 arribarien nous cantants i també bons conjunts des d'Itàlia. Terra de música, terra de molt bones cançons. Una altra de les grans sensacions musicals de la dècada 70 va ser Franco Simone. Te'n recordes? Les seves cançons van marcar tota una època, però en especial aquesta cançó que diu Tu, sempre tu. Está lloviendo, ¿quieres dar un paseo? Qué bonica.
1: Está lloviendo.
0: Inoblidable.
1: ¿Quieres dar un paseo?
0: Todo un emblema per tu i per mi.

es deia Ricardo del Turco, Uno Nes Uno. La va gravar també en castellà, es deia Uno Como Tantos. Dedicada al dia a dia d'un home que es llevava molt aviat i arribava encara més tard a casa. En fi, coses de la vida. Uno Como Tantos, Uno Nes Uno. Ricardo del Turco, molt conegut a Itàlia, aquí a Espanya només en aquesta cançó. Però algú dirà, és... A veure, portem aquí un grapat de cantants i de cançons amb aquesta primera i segona entrega. Avui en la veu una mica sota mínims, coses dels aires acondicionats. Franco Simone, Claudio Baglioni, Lucio Battisti i Santo California, Salvatore Adamo, Marcella Vela, Gianni Vella, Richard Cocciante, Colas, Umberto Napolitano, Nicola Di Bari, Aipu, Romina Paura Albano, Mattia Bazar, Aikushni di Campagna, Ricky e Poveri, Toto Cotugno, Iva Sanici, Ornella Banoni, Massimo Ranieri, Ricardo el Turco, Loretta Gocci, les hermanes Gocci. Falta algú, no? En falten bastants, però un en especial. Sí, sí, l'heu encertat. Sandro Jacobi. Amb la recta final d'aquest Para que no m'olvides, el gran de la dècada, amb tot el respecte amb els Battistis, Baglionis i companyia, va ser...

Ai, senyora mia, senyora mia. Curiosament va ser la segona cara del Jardín Prohibido, el Jardín Prohibido, que hem pogut sentir. Sí, sí. El gran ídol batega cors, trenca cors d'aquella època, Sandro Giacobbe, amb la recta final d'aquesta Itàlia 70 bateria de cantants i conjunts. N'hi hauria per fer tercera, però de moment aquí ens aturem. Un altre més de Sandro Giacobbe amb aquesta recta final per rematar bé aquestes dues entregues de la Itàlia 70. Te'n recordes d'aquell prec? Amor, no te'n vagis. Amor, no te vayas. Giacobbe.

0: Doncs, sentint-ho en l'ànima, tenim que anar a poc, tocant el dos. No te vayas, Sandro Jacobe.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.
0: I esperem tornar millor veu a la propera entrega del Pare, que no me olvides. En fi, a l'hivern pel fred i a l'estiu pels aires acondicionats. Cots! En fi, l'important és compartir 2 hores 120 minuts i escoltar molta música i recordar, fer funcionar la memòria musical. Perquè recordar és tornar a viure, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Quedarà algo d'Itàlia? Sí, sí, aturarem bé els darrers compassos i minuts. Perquè també a Itàlia hi havia coses instrumentals bones, no moltes, almenys que aquí coneguem, però n'hi havia. Petons per elles, abraçades per ells. Joan Enric Vidal, des del bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio. Per tot el país i tot el món. 3 dècades d'un temps de ràdio clàssic, històric, el Pare, que no me olvides. La banda sonora de la teva vida. I, per favor, feu-me aquest favor. Escolteu sempre la ràdio i sigueu feliços. Dintre de les possibilitats, clar. Si ens situem a la dècada 70, el tema instrumental per excel·lència tenia un nom, Amore Grande, Amore Libero. I la interpretava un grup amb un nom força curiós, Il Guardiano del Faro. És a dir, el farero, l'home del faro, encarregat dels fars, no? Te'n recordes d'aquesta peça tan bonica, ballable, que va servir de sintonia per tants esports, sintonies i bandes sonores de l'època? No cantaven, però és com si cantessin. Il Guardiano del Faro. El guardià del far. Amor gran, amor lliure. Quina gran veritat. Amb molt amor, però sempre en llibertat. Gràcies.

0: T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
3: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
4: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: el Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat.

0: Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Buenas, somos seis.
3: Imposible, chicos.
2: Esto es lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.